0: al Marsch Our Director, divisau pel jubilar Augustin Candinas de Mont per festival de Rudien siu 90 anniversari. Wusstet leis RTR las gratulaziuns al venderdis als 28 duest. E oz vai nus regalau in escadiola de RTR, telefonau per ella o Anita Strimmer de Zernetz, ella o gratulau de Leonora Minch, madame main de Zernetz, per siu anniversari.
1: Ja, wir sind de gratulare Leonora Minch. Ella complesse oz 82 anz. I te la gewiss tot el bun.
0: Dalla scadiola asce pia Leonora Minch de Zernetz salagra quai a cajunda siu 82 avel anniversari.
2: Per vos, cun vos.
0: Ad ossa zen las lingias de telefon aviartas, se vos an conoscis ce cice festivesa natalezi al dede dots als 28 duest, vos gratulassus budienda quella persona 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per gratular live tier RTR de jubilaras ad jubilars.

0: Loreen, con Is It Love. A nos mirain, ti chastes la grada las entradas del bon engedina de dots. A quai è el Fabio Lehner de Zernetz, che festivesse 22 ons cordiala gratulazion. A con quai zela a fin l'emission de las gratulazions del 28/2026 al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tots els jubilares e de tots els jubilars de dots. Per me zaiti ams de di a dia. Miu nom è Angela Hendry. Je vis de vos vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il 20 mezzodì, RTR. No.